vaig estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, en panxa geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses,

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenitud.